Ay, me gusta la chapa que suena plácata, plácata, plácata, plácata, plácata, plácata, plácata, plácata, plácata, plácata, plácata, plácata, plácata, plácata. Ay, me gusta la chapa que suena plácata, plácata, plácata, plácata, plácata, plácata, plácata, plácata, plácata, plácata, plácata, plácata.